0: Mundiauto, feria anual del vehículo de ocasión de Mundiauto en el Prat de Llobregat del 6 al 10 de mayo. Te invitamos a una ración de pizza o una crepe y sorteamos un regalo sorpresa en nuestra ruleta. Mundiauto.com.
1: Cada dia hi ha nens i nenes que pateixen assetjament escolar a les nostres escoles. Però junts podem canviar aquesta història. Giotto impulsa Tots pintem contra el bullying, un projecte amb sessions gratuïtes dirigides a escoles i famílies per ajudar a prevenir, detectar i actuar. Suma't a todospintamoscontraelbullying.com.
2: Hola, soy Ángel Martín. Creo que el nuevo deporte de riesgo es hablar. Por eso el 9 y el 10 de mayo lo voy a hacer sin filtros, delante de 3.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Será en el auditorio del Fórum, ¿vale? Si quieres venir a ver cómo me la juego en la función de monólogos más grande del año, tienes las entradas en mi web, mundoangelmartin.com. 9 y 10 de mayo. A ver, ¿qué pasa?
3: Vivim connectats. Intel·ligència artificial, privacitat, ciberseguretat o desinformació. Estem realment preparats? Arriba el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, impulsat per l'Observatorio de Derechos Digitales i Mobile World Capital Barcelona. Un espai de participació amb experts internacionals i activitats obertes els dies 13 i 14 de maig a Barcelona. Inscriu-te a encuentroderechosdigitales.com. Onda
4: Cero. La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
5: I és que Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns, aquell encàrrec com va anar?
6: No sé, li vas donar voltes i Cero és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment Cero, que és el Big Bang, on no n'hi havia res. Cero, Cero de ràdio. O sea, és com, uau. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de Cero, no?
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: mal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
1: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando. Y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
2: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
3: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
4: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: una setmana més, també amb una nit tan especial com aquesta, no us volíem deixar sense la secció de història de les més estimades, de les més valorades pels nostres oients, i per tant estem amb Òscar González. Òscar, benvingut una matinada més.
1: Molt bona matinada.
0: Molt ben acompanyat, perquè és sessió de spin-off, per tant també tenim l'Imma Moixella. Imma, benvinguda.
2: Hola, bona castanyada.
0: Bona castanyada, que comentàvem just abans d'entrar, mentre hi havia la mini